0: Hoy por hoy, Ángels Barceló.
1: Radio Alcoy, Cadena Ser.
2: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de
3: 19 grados centígrados.
4: Notas necrològiques.
5: Tanatori Sant Jordi informa: ha faltat a l'edat de 91 anys doña Adoración Camarasa Barceló, vídua de Rafael Pascual Cortés. Els oficis de missa corpore in sepulte tindran lloc este dilluns, dia 11, a les 18:30 hores, en la capella del Tanatori Sant Jordi. La capella ardient es troba instal·lada a la sala número 3 del Tanatori Sant Jordi, en la zona nord, al carrer Roís de Corella 14. Tanatorio Sant Jordi informa: ha fallecido a la edad de 83 años doña Josefa Vela Payá, viuda de Juan Valero, el fotógrafo. Los oficios de misa corpore in sepulto tendrán lugar este lunes, día 11, a las 19:30 horas, en la capilla del Tanatorio Sant Jordi. La capilla ardiente se encuentra instalada en la sala número 2 del Tanatorio Sant Jordi, en la zona norte, en la calle Roís de Corella 14.
4: Descansen en paz.
1: Hoy por hoy, Alcoy, Maribel Vicedo.
6: Hola, què tal? Molt bon dia. Com sempre, una alegria saludar-los. Són les 12 i 21 hores d'aquest dilluns 11 de maig, punt de partida del nostre programa en què en no res van escoltar a l'alcalde de Castalla, Jesús López. També sabran sobre l'empresa de Mi Préstamo i una nova història de Siam, el que hi ha avui amb Enrique Molto i Álvaro Verdú. Estarà fina amb les cartes del tarot i, per acabar, suya és la ràdio. Gràcies per escoltar-nos. Benvingudes i benvinguts a Hoy por Hoy Alcoy.

0: Jesús López, alcalde de Castalla, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Gràcies per atendre la ràdio al COI. El primer que li volíem preguntar és pel pressupost de 2026, 10 milions i mig d'euros que ja ha estat aprovat, ara està en exposició pública, però volíem saber un poc les grans inversions que heu previst per aquest any a Castalla.
1: Sí, pues són uns pressupostos en els que han treballat des de fa molts mesos per a que la ciutadania tinga els pressupostos com a reals, que estiguen al seu abast, i que a més pues, que totes les exigències i totes les mancances que teníem en el poble pues, siguen en la medida del possible pues, corregides i totes les demandes de la població pues, estiguen ateses.
0: Mm-hmm. Com quines poden ser?
1: Pues, per exemple, hi ha diversos punts d'asfaltat, de manteniment, s'ha augmentat la partida en serveis socials, en educació, en cultura, en esports, sobretot en el que és el dia a dia de les persones, intentant que millore la seva vida, les infraestructures que a diari s'utilitzen i llevant pues, tots els gastos superfluos. Per exemple, han baixat molt totes les partides de protocol, també la partida de festes ha sigut reduïda, no perquè vagin a fer-se menys festes, sinó perquè al final el dur ja 2 anys en el govern pues, fa que vegin les coses d'altra manera, veges les coses que han funcionat bé, les que no han funcionat, i vas posant els diners en els llocs on deuen d'estar.
0: Mm-hmm. Seguireu també apostant dins d'aquestes pressupostes o previsió econòmica per demanar subvencions, com per exemple l'última que heu presentat, això és de territori innovador, no? La compra dels contenidors digitals. Aneu a optar a aquest suport d'altres administracions?
1: Sí, per supost. També enguany va rehabilitar-se, a més d'aquests projectes d'innovació, la casa d'Enric Valor, que el dia 2 de juny per fi sabrem quina és l'empresa que comença les obres, que és una demanda del nostre poble des de fa molts anys. També estem en el cobriment de la pista poliesportiva, que més o menys són els mateixos plaços, i la veritat és que molt il·lusionats, perquè hi ha un munt de projectes en els que veníem treballant des de fa dos anys o tres, inclús, i ja estan bé en la llum i ha costat molt, però poquet a poquet van eixint. El xorre de Catí, també tenim el dia 21 una visita en el president de la Diputació per a visitar com van les obres de dinamització d'este paratge natural tan important per a tots els castellers i castelludes. L'asfaltat de Castell Internacional, no sé, moltes inversions que jo crec que faran que els castelluts estiguin orgullosos de com va evolucionar el seu poble.
0: Un municipi que també està a les portes de diverses celebracions, entre d'elles és la Fira de Sant Isidre, del 22 al 24 de maig, on espero rebre milers de visitants que puguen conèixer tota l'oferta que va distribuir-se en 43.000 metres quadrats.
1: Sí, és una fira en la que els castellús donem el millor de nosaltres per a difondre pues, tota la nostra cultura, hospitalitat, la nostra gastronomia, hosteleria, tots els aspectes de Castalla que volem que tot el món conega. A més, pues, reforcem en tota la fira d'atraccions que posem, el mercadillo medieval, com és conegut per ací. També tots els bars del poble s'impliquen i col·laboren en aquesta fira. I sobretot el sector automobilístic, que són els que van començar aquesta fira, que ja complís 32 anys. O sigui, amb moltes bones expectatives, i si el temps, com sempre diem, el respecte, jo crec que serà una fira de rècord.
0: Mm-hmm. Que esteu aquí i acabant-la de preparar, sobretot des de la regidoria competent de la mateixa, però també en matèria de seguretat, perquè heu tingut la Junta durant aquests dies, no sols per aquesta celebració, sinó per a les que van a vindre en aquesta població, tant en agost, la Festa de la Vaca, com a setembre, amb els Moros Cristians.
1: Sí, vam tindre la sort de tindre el subdelegat del govern d'Espanya en l'Ajuntament de Castalla, pues, per a coordinar un poc tots els cossos de seguretat de l'Estat, i vam pues, idear tota la planificació, qui s'encarrega de cada cosa, l'extraradi, els accessos, el centre, el lloc on estan duent-se a terme totes les activitats, i la veritat és que molt bé i molt satisfet, i jo crec que Castalla pot estar tranquil·la perquè en la bona coordinació, la bona predisposició per part de tots, pues, tindrem unes festes no només de Sant Isidre, sinó també de la Vaca i de Moros i Cristians, pues, el més segures possibles. També tenim efectius de protecció civil, ambulàncies contratades a banda, inclús empreses de seguretat privada per a la nit, perquè al final pues, els dispositius de Castalla són els que són, però nosaltres volem que tot el món estigui segur i que aquests dies pues, la festa sigui el que mana en la població.
0: I hem conegut també, a través del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la declaració de festa d'interès turístic local de la Vaca.
1: Sí, efectivament, era una reivindicació que la gent de la Vaca, la Comissió de la Vaca i moltíssima gent del poble que té tanta afició per aquesta festa, pues demanava, la vam aprovar en el Pleno i després ens ha concedit per part de la Generalitat i la veritat és que jo crec que és un revulsiu per a aquesta festa, que cada volta és més coneguda al llarg de la nostra comarca i inclús província, pues tinga cada volta més gent i que puguem anar afetint aquests actes lúdics al redor de la festa, que igual no tenen massa sabor en la Vaca, però fan que la gent isca al carrer, que gaudisca dels nostres carrers, de la nostra gent, i al final, pues, que conega Castella.
0: Uh-huh. I més endavant, del 31 d'agost fins al 4 de setembre, seran aquestes festes de Moros Cristians que ja heu anunciat qui les pregonarà.
1: Sí, tenim a Isa Verdú, que va ser la pregonera en guany, en 2026, és una festera de cap a peus, pirata, ha estat involucrada en tots els estaments de la festa, tant en la seva comparsa com en l'agrupació de comparses, també va ser regidora d'ací de l'Ajuntament, i jo crec que serà un pregó que no va deixar indiferent a ningú, serà el punt de partida per a les nostres festes, que enguany pues, crec que tindran novetats en algun canvi dels horaris de l'entrada de bandes, i com a colofó de tots els canvis, pues, la primera setmana d'octubre realitzarem un referèndum per a veure si els castelluts, castelludes i festers d'altres i festers de Castella que viuen en altres poblacions, pues, decideixen que les festes les passem al darrer cap de setmana d'agost o les deixem com està ara.
0: És a dir, que no se sap si en aquest 2026 seran les dates tradicionals per última vegada o continuarà així, no?
1: Sí, això, com a bon demòcrata que em considere, pues, serà la voluntat popular la que decidisca si vol que les seues festes coincidisquen en les dates tradicionals o en cap de setmana. Jo no em decante cap a ningú costat, tinc un sentiment retrobat. Per un costat, pues, soc molt de la tradició, per altre costat també em dol molt que algun companyer d'esquadra no pugui gaudir de les nostres festes i, fins a última hora, pues, no pensaré bé quin és el sentit del meu vot.
0: Així a octubre encara queden uns mesos per davant. Jesús López, alcalde de Castella, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi tot molt bé.
1: Moltes gràcies per donar-li difusió a tots els actes que fem en Castella, que la veritat és que estem molt satisfets de que estigueu sempre nosaltres i cada volta que toquem la vostra porta, pues, així esteu acompanyant-nos.
2: Amigos de la música de Alcoy, temporada 2025-2026.
3: Después del éxito el año pasado con Dancing ABBA, llega a Alcoy Dancing with the Beatles, un viaje épico con cantantes, músicos y bailarines en vivo en un espectáculo único sobre el amor, la amistad y la vida. Próximo 16 de mayo a las 19:30 horas en el Teatre Calderón. Venta de localidades en Amigos de la Música, calle Santa Lucía 3 Bajos, en taquilla del teatro y en www.ticketalcoy.com. Revive la magia de los inolvidables chicos de Liverpool y la de sus grandes éxitos.
2: Radio Alcoy con la música.
0: Continuamos en nuestro programa en Hoy por Hoy Alcoy y saludo a Julián Bautista del equipo de Mi Préstamo. Buenos días.
4: Buenos días, Maribel. ¿Qué tal?
0: Muy bien. Gracias por venir a Radio Alcoy. Queremos conocer más sobre esta empresa, así que preséntanosla al principio.
4: Por supuesto, y muchas gracias por tenerme aquí con todo vuestro equipo. De Mi Préstamo, por si no lo conocéis ya, es una empresa financiera. Ofrecemos micropréstamos al consumidor. Si eres autónomo, eres pensionista o trabajas y necesitas dinero rápido, somos tu solución. Damos dinero entre 100 euros a 3.000 y nuestro plazo es de un mes a 12 meses para poder pagar de vuelta.
0: Uh-huh. Y tenéis muchas oficinas, ¿no? Vais creciendo, sois muy grande el equipo.
4: Sí, así es. En solo 3 años hemos abierto 41 oficinas por la Cataluña, por Valencia y Murcia, Málaga. Y sí, somos 144 personas ya en 3 años, es un crecimiento bastante grande.
0: Vamos a ahondar, ¿no?, en lo que ofrecéis, que nos has hecho ahí un avance, pero en concreto, o sea, son los préstamos, ¿no?
4: Sí, así es. Cuéntanos. Es liquidez inmediata, entre 100 y 3.000 euros. Somos una solución que, pues, para un imprevisto, para un dinero extra, pues ofrecemos mucha flexibilidad a la hora de darte el dinero pues en menos de 24 horas. En comparativa con un banco, que pues igual tienes que tardar más tiempo con el papeleo, que oye, que te piden los documentos, otras cosas. Nosotros no, nosotros hacemos un examen previo rápido de tu perfil. Y acorde a eso, pues te damos la cantidad que necesites.
0: ¿Cómo se contrata esos préstamos?
4: Pues tenemos diferentes métodos. Se puede hacer online o físico, cualquiera de las dos, sin preferencia alguna. Si quieres hacerlo online, podrías acceder a nuestra web, que es www.mi-préstamo.es, o podrías venir a nuestras oficinas. Entonces, buscas en Maps, mi-préstamo, y verías cualquier oficina que esté más cerca tuya. Y una vez que vengas a las oficinas, pues lo que hacemos es te pedimos tu carnet de identidad o tu pasaporte, vemos el historial crediticio, vemos si estás trabajando, si tienes algún tipo de ingreso o no. Y en base a eso, pues solicitas la cantidad que quieras. Nosotros vemos si es probable que la vayas a devolver y que puedas devolverla en el periodo de tiempo que quieres. Y te damos el dinero, pues eso, en menos de 24 horas.
0: ¿Y qué condiciones tienen estos préstamos?
4: ¿A qué te refieres con condiciones?
0: Sí. Bueno, nos estaba explicando un poco los requisitos, ¿no? Pero sí. ¿Cómo son las condiciones? ¿Lo dais? ¿Cómo es la devolución? ¿Cómo pagar las cuotas?
4: Claro, sí. Pues las condiciones que ofrecemos, de nuevo, son bastante flexibles, acorde a cada persona. En algunos casos pedimos más documentación, en otros menos. Lo primordial es que seas una persona que ingresas, o bien que seas autónomo o que trabajes para alguna empresa, o que seas pensionista. Si recibes tu pensión, pues siempre sabemos que va a haber una forma, entre comillas, garantizada que puedas repagar el préstamo. Y a la hora de pagar el préstamo, lo que ofrecemos es tres alternativas. Lo puedes pagar a través de la web, mi-delmediopréstamo.es. Puedes venir a las oficinas y pagar en tarjeta de crédito o en efectivo, o puedes pagar por transferencia bancaria.
0: Por lo que nos estás contando, ¿es necesario poner un aval cuando pides este préstamo?
4: No es necesario, pero sí que recomendamos tener un avalista o una persona que al final te dé ese apoyo en caso de que tú no puedas pagar y que te pueda cubrir, más que nada porque te va a ofrecer muchísimos mejores intereses y mucha más facilidad a la hora de obtener el préstamo.
0: Y cuando ya está concedido, tenemos un tiempo para devolverlo, pero ¿podemos adelantarnos a ese tiempo? ¿Lo podemos devolver antes de lo que estaba establecido, el tiempo establecido?
4: Claro, por supuesto. Hombre, si tú quieres liquidar el préstamo lo antes posible, pues ofrecemos eso. Además, tiene varios beneficios. Y pues eso, realizar la amortización anticipada, total o parcial. O lo pagas todo antes si quieres, o puedes pagar una parte antes, y ahí, como la hipoteca, pagas un poquito antes o vas pagando los plazos que te corresponden.
0: ¿Y qué pasa si me rechazan la petición de préstamo?
4: Pues hay diferentes motivos de rechazo, ¿no? Te puedes rechazar porque no cumples una de las necesidades básicas, que es que no ingresas, que no tienes historial laboral, o no estás trabajando, no estás ingresando. O puede ser que simplemente sea que hay un fallo técnico, que la cuenta de banco con la que ingresas no es adecuada, y entonces, dependiendo del caso, te animamos a volver a aplicar, en cual caso podría ser que te lo den, o pues si no cumples con lo básico, pues en ese caso te recomendamos cambiar un poco tu entorno y tu circunstancia y volver a aplicar pues con el tiempo.
0: Se puede aplicar las veces que sea necesario.
4: Sí, por
0: ¿no?
4: supuesto. Y de hecho, tenemos la gran mayoría de nuestros clientes vuelven con nosotros varias veces después de contratar un préstamo.
0: Ya nos has indicado que la página web www.mi-préstamo.es, podemos en el Google Maps encontrar, ¿no?, en el mapa, las oficinas, pero estamos aquí en estas comarcas, ¿no?, del Alcoy y Alcomtal, las comarcas centrales de la Comunidad Valenciana. ¿Alguna oficina de referencia donde podamos dirigirnos para contratar vuestros servicios?
4: Por supuesto, la más cercana es aquí en Alcoy, que tenemos en el pueblo, al lado de la plaza. Y es una oficina muy céntrica, muy fácil de acceder, y ahí tenemos dos compañeras que os atenderían encantadas.
0: Ahí estaba pensando yo, ¿no? Si teníamos dudas o queremos información adicional, ellas nos pueden dar respuesta, ¿no?
4: Por supuesto, y sin ningún tipo de compromiso. Te acercas, preguntas haces la cuestión, el chequeo es inmediato y la respuesta es automática. Y cojas o no el dinero, al menos ya sabes que puedes tener eso como plan B en algún momento.
0: Uh-huh. Al principio de la entrevista indicabas préstamos entre 100 y 3.000 euros, ¿no? Uh-huh. Y la rapidez de las 24 horas con lo que lo dais, lo otorgáis.
4: Exacto, sí, sí, 100 euros o 1.000 o 3.000. Depende un poco las necesidades que tengas. Si bien es cierto, la gran mayoría de nuestro cliente oscila entre los 600 o 1.000 euros, ya que es un dinero que pues te puede complementar muy bien a tus ingresos mensuales para salir de un apuro inmediato o una situación inesperada.
0: Uh-huh. Entre www.mi-mediopréstamo.es pueden encontrar toda la información. ¿Algún apunte que quieras realizar más, Julián?
4: No, también puedes llamarnos al teléfono 960-659510. Uh-huh. Os lo digo de nuevo por si acaso, ¿sí? 960-659510, en el cual nuestros compañeros del call center también te pueden llevar a la oficina más cercana y dar información sobre los préstamos, intereses o sobre cualquier duda que tengas al respecto.
0: Julián Bautista, del equipo de Mi Préstamo, muchísimas gracias por venir a Radio Alcoy y que vaya todo bien.
4: Muchas gracias, Maribel, espero verte pronto.
5: ¿Se te ha presentado un gasto inesperado? En Mi Préstamo te ayudamos a conseguir financiación fácil, rápida y sin complicaciones. Desde un imprevisto hasta ese proyecto que llevas tiempo soñando, estamos contigo. Y atención, ya estamos en Alcoy. Visítanos en Avenida Alameda Camilo VI 53. Llámanos al 604-87-73-34 o entra en mi-préstamo.es y solicita tu préstamo hoy mismo. Mi Préstamo. ¿Necesitas dinero? ¡Hablemos!
6: Històries d'ací, contades pel Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics.
7: Al capítol d'avui d'Històries d'ací anem a parlar de l'origen i de la evolució dels barris d'Alcoi. És el tema d'una conferència que va tindre lloc ací a la nostra ciutat, per part de qui avui ens acompanya, Álvaro Verdú Candela. Ell és enginyer en geomàtica i topografia, és membre de la directiva del CAEA, al igual que Enrique Molto Mantero, que és geògraf i bueno, un col·laborador fundamental així en Ràdio Alcoi, per qüestions del temps. Enrique, Álvaro, benvinguts. Què tal?
8: Hola, gràcies.
9: Bon dia, moltes gràcies.
7: Origen i evolució dels barris d'Alcoi. És el lema d'aquesta conferència que va tindre lloc a la Fundació Levante, no?
9: No, no, va ser en l'Àgora.
7: Ah, va ser en l'Àgora. Sí. Val. I de la qual es va parlar d'esta temàtica, no? Tot això amb motiu del 50 aniversari de les associacions de veïns. Mm-hmm. És així, no?
9: Sí, una iniciativa de l'Ajuntament.
7: Vale. Álvaro, en quants barris està dividit Alcoi?
9: Pues, per a situar-se, podríem dir que Alcoi està dividit en els barris del centre, el Viaducte i Zona Alta, més o menys adjacents a este primer, després Santa Rosa i Batoi, l'Eixample i la Zona Nord. I de banda també estan les urbanitzacions, que algunes d'elles també són sol urbà inclús, el Baradello, Sargento, la zona de Barxell, l'Estepar, l'urbanització Montesol, Solicamp i la resta de disseminats que n'hi ha pel terme.
7: Álvaro ja es va parlar en episodis anteriors d'Històries d'ací sobre el projecte d'Eixample i rectificació de 1875-78, en el qual es va planificar una part important del creixement de la ciutat des de finals del segle XIX. Podem recordar quins eren aquests barris previstos?
9: Sí, però en primer lloc, el projecte d'Eixample contemplava acabar d'omplir la zona que avui coneixem com el centre, concretament totes les àrees al voltant de País Valencià i de la Riba. Però les zones de creixement nou completament eren dos les que es proposaven. La primera era el barri de Santa Rosa, delimitat pel riu Riquer i pel barranquer de Soler, i que es va estructurar al voltant de la carretera de Xàtiva a Alacant, que avui és el carrer Alsamora, i la carretera de Banyeres, que avui és el carrer Oliver. A més, es va traçar una avinguda central per al barri, que va acabar convertint-se en el carrer de Santa Rosa, així com diverses places i zones verdes. Aquesta va ser la primera zona en anar edificant-se, tot i que a un ritme molt més lent del que s'esperava. I l'altra segona zona nova que es dissenyava es corresponia amb el que avui coneixem amb l'Eixample, entre els barranquers de Soler i els de Benissaidó, i traçat en un disseny pràcticament ortogonal al complet, prenent com a referència la ja mencionada carretera de Xàtiva, que és l'actual Alameda Camilo VI. Aquest barri va experimentar un impuls molt important a partir de la construcció del pont de Sant Jordi ja a finals dels anys 20, i en les dècades següents va superar el de Santa Rosa en el ritme d'edificació, completant-se abans que el de Santa Rosa. I la partida de Cotes, la zona nord, quedava fora de les previsions en aquell moment del projecte d'Eixample, però els autors, Vilaplana i Balasear, ja van deixar escrit que aquesta era la zona més apropiada per a continuar l'expansió de la ciutat, tant per l'orografia com per la superfície disponible.
7: I Álvaro, respecte a altres barris que hem mencionat, quan es va crear i quan es van crear i en quin context?
9: Pues farem un repàs breu, perquè cada un podríem parlar així de la història durant un programa sencer, però bé. Respecte al viaducte, té com a origen l'antic camí cap a Penàguila, al voltant del qual es va edificar primer de tot el carrer Tossal, la pujada que eixia del pont de Penàguila. Dalt del Tossal estava l'estenedor de la Reial Fàbrica de Draps, el qual va ser substituït per l'escola industrial, l'Hospital Sueco-Noruego, i edificis de vivendes a partir de la construcció del viaducte de Canalejas, inaugurat en 1907. La zona alta es va desenvolupar entre les carreteres, la carretera antiga i la carretera nova cap a Alacant, és a dir, els carrers de Sant Vicent i del Camí. En la dècada dels anys 20 s'edifica la zona del carrer Verger dels Lliris, mentre que cap als anys 50 el creixement es dona més al voltant dels carrers de Sant Vicent i de la carretera del Molinar. I ja a finals dels 60 es parcel·len i es construeixen els terrenys de la Folla Valor. Respecte al barri de Batoi, allà és curiós perquè va tindre dues evolucions paral·leles. D'una banda, els grups de vivendes protegides, ja en l'època franquista, a partir dels anys 40, en unes tipologies molt uniformes per cada un dels grups de vivenda que es van fer, i traçats de carrer més rectes i ortogonals. Però, d'altra banda, també està tota la zona de cases de construcció pròpia, d'autoconstrucció, que es va fer més a la part baixa i que tenien una distribució i unes tipologies molt més irregulars. I per últim, respecte a la zona nord, mencionar que realment el carrer més antic del barri és el de Caramanchel, que va ser un barri de llauradors sorgit a mitjans del segle XVIII. De fet, en rigor podríem parlar de que després del centre la zona nord realment és el segon barri més antic de la ciutat, si fem cas a aquest trosset de carrer. Però bé, realment no començaria a agafar impuls fins ja entrat el segle XX. Quan ja s'havien construït les estacions de tren, la de Baix, la de Gandia i la del Nord, el Matadero Municipal i la plaça de Bous, en les primeres dècades del segle. Però, no obstant, hauríem d'esperar ja fins al Pegou, al Pla General de l'any 57, per a que es definiren tots els carrers de l'àmbit i començarà a desenvolupar-se de veritat.
7: Molt bé. Enric, anem a aturar-se a la zona nord, que jo, una de les curiositats que sempre m'ha quedat l'atenció, sobretot al voltant de la celebració que es fa de la Setmana dels Barris, es coneix la zona nord, aquesta Setmana dels Barris, els barris, era un barri, estava conformat per diversos barris?
8: Clar, jo de fet com a habitant d'aquesta zona fins a que tenia 20 i pico anys, la veritat és que també em cridava l'atenció, inclús quan era xicotet, dient que li se donava per part de l'associació de veïns el nom de la Setmana dels Barris, no? I després resulta que té tot el sentit, i és que realment la zona nord no existia com a tal, eren un conjunt de barris amb orígens diversos, per un costat, també és un nom que rebia moltes voltes, era el barri Juan 23, que era un dels polígons només, concret, o també es deia el barri Sant Mauro, que era al voltant de lo que seria avui el centre comercial del barri, al costat de la casa Carles Sabadell, Teodoro Llorente, etc., que era el grup de vivendes quasi més antigues després d'esta de Caramanchel. També estava el Sagrat Cor, també estava la zona de Font Dolça, no? Més a altres carrers més organitzats, però diguem que eren una espècie d'arxipiélag d'illes, de barris, a més, en molt espai enmig entre uns i altres. Jo recordo que quan un anava del col·le o d'un espai a l'altre, recorria autèntics descampats enmig, no? Perquè n'hi havia molt espai intermedi, no? Que era una cosa curiosa, no?
7: I si seren tant les deficiències que després s'han aprofitat com a potencialitats del barri, no?
8: Clar, perquè al voltant d'aquest problema que suposava aquesta quantitat d'espai enmig, el fet de que va arribar molt més tard a desenvolupar-se urbanísticament que, per exemple, Santa Rosa i altres barris, al final, a la llarga va ser un avantatge, perquè va tindre lloc per a desenvolupar equipaments que, per exemple, en altres barris no cabíem, com, per exemple, pues, zones d'aparcament, però sobretot zones verdes, no? Durant molts anys, l'únic barri que complia els metres quadrats de zona verda per habitant era la zona nord, gràcies als dos parcs immensos que té, que són els més grans, o dels més grans que n'hi ha, i a més que estan en el centre del barri, no en una zona perifèrica. Tot això, com dic, per la, entre cometes, deficiència prèvia que hem comentat abans, no? Que a vegades és curiós això, no? Inclús moltes vegades també comentem algo que es deia molt en el barri, que també en altres barris es deia, però era molt habitual, quan anàvem al centre d'Alcoi, molts diem que anàvem a Alcoi, com si allò no fos Alcoi. És un tema de percepció que en geografia ens agrada molt assenyalar perquè marca molt la idea que tu tenies, no? Tu treballaves una espècie de desert per lo que ara és Gil Albert, per arribar una que era l'avinguda amb quatre pins a les voreres i arribar fins allà després d'arribar a l'escorxador i arribaves i dius, ah, pues ja estic... Quan arribaves a lo que ara és a la Meda Camilo VI, dies, ja estic un poc en Alcoi, però fins entonces era com a vindre un poc de l'Estarràdio. Algo especialment que clamava més l'atenció en el cas de Santa Rosa, no? Que estava lluntíssim.
7: Com diu aquell
8: sobretot
7: xiste...
8: com a xiquet era la percepció, sí, que tenia. No?
7: Com aquell xiste o eixe meme que n'hi ha que vindre de la zona nord és vindre de lluny, no?
8: Sí, sí, exacte. Sí, sí, sí.
7: Pot resumir eixe aspecte. I també el primer barri en tindre associació de veïns. El moviment veïnal va ser important.
8: Sí, és curiós, no? Perquè este moviment veïnal va ser determinant també perquè va tindre més opció, però s'ho va currar, no? Però a més tenia l'opció de poder decidir coses importantíssimes per al barri, com per exemple el tema del traçat de l'Avinguda de la Hispanitat, que estava pensat originàriament com un projecte paregut a lo que seria Gil Albert o Santa Rosa, o sigui, un carrer ample i ja està, i no un bulevard, no? Que va ser una cosa pionera en Alcoi, aquesta configuració. Jo recordo jugar en la via del tren, que era el que és la via d'Avinguda d'Hispanitat en definitiva, la via del tren de Gran Dia, i clar, inclús va tardar en acabar de tancar-se del tot, però és un eix central del barri des del punt de vista residencial, de pulmó verd també, i altre concepte de carrer. De fet, és que es trauen el carnet en Alcoi i saben que és el tema, la zona més problemàtica perquè està plagada de passos de peatons, no? I això li dota de... Clar, si tu fas un carrer ample sense més, pues els cotxes anirien molt més ràpid, per tant, es pot influir. Això és una de les coses importants. I també els dos parcs de la zona nord, que són també molt grans, jo recordo sobretot el parc de la zona nord, on està l'amfiteatre, que sempre hem dit amfiteatre, per cert, de forma incorrecta, perquè en realitat és un teatre, però sempre li hem dit amfiteatre, això era un abocador. Jo recordo haver jugat allí com un barranc on estava ple de brossa, no? I és curiós com l'has vist convertit en un parc magnífic, no?
7: I, Enrique, qui va ser primer, Santa Rosa o Zona Nord?
8: Clar, com ja ha comentat Álvaro, Santa Rosa va ser pionera, va arribar més prompte. Santa Rosa també n'hi ha que dir-ho, té més costeres, és més complicada geogràficament. És curiós, jo no ho sabia fins que no vaig treballar en ell, el tema de que els idearis, els que van idear el Pla General, ja van dir que es veien que la zona nord era més bona per a desenvolupar-se urbanísticament, i és de veres, és la zona més plana d'Alcoi, amb diferència. Té alguna costereta important, però no és el més habitual. Llavors, diguem que té... La diferència fonamental és que va arribar més tard, i això és un desavantatge de Zona Nord que de Santa Rosa, però l'avantatge és que a l'arribar més tard va poder tindre opcions a fer les coses un poc millor, no? I també al tindre més espai i la geografia més plana. Tot això va afavorir que era un poc més, diguem, més oxigenada, no? Que Santa Rosa, que va estar un poc més, perdó de la paraula, un poc més petaeta, no? D'edificis, de gent, i un poc més complicada. Al final resulta que són els barris més habitats d'Alcoi en un nombre d'habitats molt paregut. Entre els dos igual, pues segurament estan per les dos terceres parts de la població d'Alcoi, aproximadament viuen en aquests dos barris, no?
7: Dels quals hem parlat, recordant aquesta xerrada que es va fer sobre l'origen i l'evolució dels barris d'Alcoi. Álvaro,

0: resulta, con tantos d'aquestes coses que hem contat de la zona nord, només dedicada en aquest cas a aquest espai perquè la gent entenga aquesta evolució. Ja notificarem la data exacta, però és la tercera o quarta setmana de juny. Val?
1: Álvaro Verdú Candela, Enrique Molto Mantero, són membres de la directiva del CAEA. Álvaro és enginyer en geomàtica i topografia i Enrique Molto és historiador i el nostre home del temps. Moltíssimes gràcies.
0: Adéu.
1: Fins la propera. Adéu.
2: Adéu.
3: Històries d'ací, contades pel Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics.

0: I a les 12:52 hores també anem amb la història, amb la tradició, amb la celebració en què aquest cap de setmana ha celebrat Muro i que avui també viu eixa jornada de les ambaixades. Ahir, rere l'entrada cristiana, les principals autoritats de la localitat, amb festeres com municipals, van fer un balanç sobre tot el que havia passat les darreres dues jornades a l'àmbit fester. La nostra companya Lucía Gadea va entrevistar entre ells a Paco Vicedo, que és el president de la Junta de Festes de Muro. Va fer aquestes declaracions que va recollir la nostra companya. L'escoltem.
1: Però jo ja sé que sóc molt vacilón i sóc capaç de posar deus a quasi tot. A veure, el dia de la vespre va ser un dia extraordinari. Vam eixir tots molt bé, sense cap problema meteorològic ni res. Especialment per la nit, cap d'incidència. Va haver fins a les 5 del matí en el menjar, ho dic de fer perquè estava present i mirant a veure què passava, quantitat de joves allí ballant sense cap de problema. Per mi per això és un èxit total. Passem a ahir. Ja havíem contratat que podia ploure just fins a les 3 o les 4, però no, i va complir, perquè van portar les dotzenes que calia portar a Santa no sé què de València. I fins a les 4 quasi va estar plovent. Però esperàvem, bueno, entre l'alegria de que havia parat i les bones entrades, que van dir tant els verds com els tarics, si vau estar mirant-ho, jo estava a la tribuna i ja no sé a qui posar-li el deu, perquè unes esquadres espectaculars, bandes de música de 80 i 90, i això, què passa? Així la gent que fa. I estrenes. I llavors, clar, perfecte. Avui, este matí, la frena hem participat tots. Jo he participat en la frena en plan serio, com a president, i després ja m'he anat a la meva esquadra, a l'esquadra, bueno, que tocava un any, en el fill del capital, al meu final. Jo l'entrada avui no l'he vist, això és la realitat. He vist, sí, la bandera que anava espectacular damunt de la carrossa en un traje impressionant i, clar, i pràcticament tota, antes d'arrencar. I la part que no l'he vist, m'ha pegat al final a la vora dels maderos. Trobo que hi haurà, tindran que passar molts anys o bastants anys va veure algo tan espectacular com el que hem fet aquesta vesprada, vamos. Tan espectacular, jo trobo que tardarem anys a veure. En bandes, en músiques, estrenes, tot el que era el boato, tot el que és, tota la programació que ha hagut, espectacular. Jo estic orgullós, content. Què voleu que us diga? I el que m'ho he dit la setmana anterior, el que no ha vingut a veure, ai, ai, ai, no n'hi ha bar, així no és que, op, que ho pregunte que vulga. Això ho ha perdut i pitjor per ells.
0: Vull en aquesta jornada, sí, així la regidora de festes.
2: I ahir de matí pues, van patir un poquet, les clavarieses, pobretes, van tindre el dia un poquet mal, no van poder disparar aquesta mascleta, que el que anem a fer és passar-ho al diumenge que ve. El diumenge que ve tindrem el passacarrer de les clavarieses, de l'ermita fins a la iglesia, i després, en acabar la missa, en passacarrer tornarem a anar cap a la mascleta i dispararem la mascleta, que no ha pogut ser. I no sé si com s'ha quedat de les dues entrades, tant la mora com la cristiana. Ha sigut espectacular. Les esquadres especials, els boatos, ha sigut tot una passada. I jo, pues, si m'ha de quedar en una, pues, me quede en la dels maseros, perquè me pareix que han fet un gran treball, una capitania diferent.

0: Ahora, en Miró Joyeros, es el momento de obtener el mejor precio por tus joyas, esas que ya no usas o no te gustan. Como siempre, con nosotros encontrarás la mejor tasación en oro, joyas y monedas, contando con nuestra gran experiencia de más de 35 años. Recuerda que también somos los únicos especialistas en compraventa de monedas. Miró Joyeros, San Nicolás 39, Alcoy. Les 13 i 45 minuts a Xina. Així encetem el Suyas la ràdio d'aquest 11 de maig. Si volen participar en directe per fer suggeriments, crítiques, felicitacions, el que consideren sempre, com diem, amb respecte, poden cridar al 96 652 62 76. I tenim una primera cridada que anem a donar-li pas. Bon dia.
1: Soc jo.
0: Sí, avant. En Suyas la ràdio estem.
1: Mira, per favor, jo volia parlar amb Fina.
0: Fina, ja s'acaba la secció, ens hem aquí acomiadat. El proper dilluns estarà de nou així en directe. Si té a bé de tornar a cridar, a partir de la 1 i 7, 1 i 10 del migdia, ja estem en directe. Del proper
1: demà.
0: Dilluns.
1: Demà també.
0: No, no, el dilluns que ve.
1: Ah, dilluns que ve,
0: sí.
1: Vale, gràcies.
0: A vostè, sí. Adeu. Bueno, al final està acomiadant-se de l'estudi i ens diu, clar, ens hem acomiadat de la secció. Han de tindre-ho en compte que a partir de la 1 i 7, 1 i 10, aproximadament dels dilluns, estem en la secció de Fina, però ara Suya és la ràdio. I anem a donar pas a esta cridada. Bon dia.
2: Bona vespre.
0: Hola, què tal?
2: Molt bé.
0: Digue'ns, en Suya és la ràdio.
2: Mire, no, la meua queixa és perquè així en Teodoro Llorente vull dir que n'hi ha com plaga de mosques. N'hi ha moltíssimes, però de fa ja més i mig. Mm-hmm. Perquè com passen tant gos tot el dia, que passaran més de 100 gossos al dia, i fan pixarraes i cagueraes, i m'han tallat fa poquet unes herbes, doncs n'hi ha plaga de mosques, i també tinc que dir de rates. És que ho tenim tot, ho tenim molt guapet. Menos rosers, que no tenim, i el jardí el fet una merda, lo de més ho tenim a Xina. És perquè a veure si l'alcalde osa un dia vindre i veure com tenim el carrer, vale? Moltíssimes gràcies a Ràdio Alcoi.
0: Gràcies a vostè per participar. Bon dia.
2: Adéu.
0: Adéu. 96 6 52 62 76 és el número de telèfon al que poden cridar ara en directe. Estarem fins a les 2 del migdia per fer, per exemple, com l'oient que acaba de participar, eixa queixa pública, de manera que parlava del carrer Teodoro Llorente al barri de la zona nord. Doncs aquest és un aparador per fer eixes missatges, per indicar eixes queixes, però també si volen aprofitar per suggeriments, per felicitacions, el que consideren, al 96 6 52 62 76. Però en aquesta secció hi ha altres canals de participació i són amb els missatges enregistrats al llarg de la setmana. També coneixen que les 24 hores del dia, de dilluns a diumenge, està operatiu el contestador de ràdio Alcoi. Ahir poden cridar al número de telèfon del contestador, el DIC, 96 6 52 62 77, i també deixar un missatge gravat. Així ha estat el cas d'aquesta oient.
3: Veo que es una poca vergüenza lo que hay aquí en Alcoy. En Muro han prohibido los petardos, todo por los animales. Y aquí en Alcoy no hay fiesta ni nada y continúan. Y nadie hace nada. Hasta que a lo mejor pase cualquier cosa más fuerte de lo que me ha pasado a mí hoy. Y veamos qué pasa. Entonces se le denunciará a todos. Porque veo que es una injusticia por los ataques que pueden recibir. Vale, muchas gracias.
0: Seguim en directe amb Suyas la ràdio. Tenim ara una cridada. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Hola, avant.
4: Jo tinc un dilema. Jo tinc que el meu home complir 6 anys el 21 d'abril, dies músics. Una filla el 24 d'abril, dies trons. I un net que li diu el Jordi. Total, que este any jo no puc celebrar, i l'any passat tampoc, darrere dels canvis d'allí baix, del casal. Entonces, quan celebre? Dos cumpleaños, dos sants. Per mi és un lío, massa canvis. Jo el que veig és que estan canviant tot tant, i ja que estan, pues, que posen una fiesta medieval molt bonica, però ja no són les tradicionals fiestes de moros i cristianos. Total, que el meu dilema és això. Estic pensant en quin dia celebrar, si el dia és Busos o el dia 21, o el 24 o els trons, o Sant Jordi i un altre dia, ja no és 23. Hola, això era. Moltes gràcies.
0: Gràcies.
4: Tenia que dir-ho. Gràcies.
0: Gràcies a vostè per participar. Bon dia. Tal vegada algú li contesta aquest dilema o li faig alguna aportació, si volen fer-ho, o parlar de qualsevol altra cosa al 96 652 62 76. Estem en directe, són les 13:51 minuts d'aquest 11 de maig. En aquests diàlegs radiofònics que estan dedicats a vostès, els milers d'oients de Ràdio Alcoi, que sabem que dia rere dia estan a l'altra part del transistor, de la ràdio digital, del que siga, perquè sintonitzen el 1485 de la onda mitja, 100.8 de la freqüència modulada, o si ens escolten a través dels mòbils o dels ordinadors, a radioalcoi.com. Ja saben que està una franja baixa, que té l'icona del Play, ahí premen, i ens escolten en directe, o si són dels que utilitzen l'aplicació mòbil de la cadena SER, renovada fa uns dies, i seleccionen Ràdio Alcoi, doncs ahir estem, ahir ens escolten. I poden escoltar eixes reivindicacions, missatges, el que hi vulguen dir, en aquest espai de Suyas la Ràdio. Un dels canals de participació, ja saben, en directe, poden cridar ara al 96 652 62 76, però també està el missatge en diferit. Eixes notes de veu que ens envien al número de telèfon, millor dit en singular, número de telèfon del WhatsApp de Ràdio Alcoi. La setmana passada vam rebre un, així que ara l'escoltem.
5: Bon dia a tots els radioients de Ràdio Alcoi. Bueno, el tema és que és molt preocupant, perquè així en el barri, per exemple, en la zona nostra, que és Huerta Major, tots els dies està els contenedors plens de roba. De roba

0: Vale, adeu.
1: Aquesta gent que feia aquesta reivindicació en nota de veu que ens va enviar el número de WhatsApp de Ràdio Alcoi. I ara tenim una cridada en directe. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Hola, avant.
2: No, res, sóc una dona que diu que han prohibit els petardos perquè no molesten els gossos i els animals.
1: Sí, què vol dir?
2: Pues totes les pixarades que n'hi ha, totes les cagades que n'hi ha i tot el dia lladrant i molestant i no, això no prohibeix ningú res. Això és això.
1: Gràcies per la seva participació. Adéu. ...96 652 62 76, si volen participar en directe. Fa uns instants escoltàvem un missatge de veu que ens van enviar al número de WhatsApp de Radio Alcoi. El recorde és el 655 995 795. Ahir també, al llarg de la setmana, es poden vostès gravar el missatge al mòbil i ens ho envien ahir, com a nota de veu, i al nostre chat, d'ací de la ràdio. Nosaltres ho supervisem. Evidentment, també els escoltem, perquè hi ha vegades que ens envien també ahir missatges per al Zoco Radiofónico, que ja saben que aquesta secció arriba els dimarts, però quan diuen, com l'oient, no?, que es queixava d'aixòs contenidors plens a la zona d'Horta Major, doncs ho seleccionem i ho guardem a la carpeta per dur-ho així a antena al directe en què estem ara, en Suyas la ràdio. I aquest mateix mecanisme, aquesta mateixa dinàmica també l'apliquem al contestador de Radio Alcoi, escoltem els seus missatges i si són missatges de reivindicació, doncs els seleccionem i els portem en aquesta carpeta que ens condueix fins a l'antena, aquest directe que estem ara. Resten 5 minuts per arribar a les 2 del migdia, això vol dir que ens queden 5 minuts per davant perquè hi puguem participar en directe, si així ho considerem, cridant al 96 652 62 76. Per a participar en Suyas la ràdio, que és una de les seccions de ganes de la graella de Radio Alcoi, fa molts anys que està en antena i que aquesta casa es posa a l'abast de vostès, dels oients, perquè hi participen d'aquesta manera tan directa. Com és cridant per telèfon. Al 96 652 62 76.

si ara no saben quin missatge voldrien dir, quina reclamació o quina felicitació, tenen tota una setmana per pensar-ho, perquè el proper dilluns estarem així de nou i podran deixar eixos missatges si volen gravar-se'ls perquè no volen participar en directe. Ja saben que tenen eixa opció. Moment de recordar de nou els telèfons. 96 652 62 77, acabat en 27, és el contestador de Ràdio Alcoi. Ahí poden cridar a qualsevol hora del dia i qualsevol dia de la setmana. Com també ho poden enviar al WhatsApp de Ràdio Alcoi, que és el número de telèfon 655 995 795, i deixar ahí també la nota de veu, el WhatsApp d'àudio. O ens queden 3 minuts per si volen participar en directe. El telèfon en el que estem així, Gonzalo Belenguel, que és el tècnic, i jo, per si volen cridar en directe, al 96 652 62 76.

suya és la ràdio, és l'espai que es passa a l'abast Ràdio Alcoi perquè puguen dir el que consideren, és la seua veu la protagonista. I també recordem que sol ser habitual que l'últim dilluns de mes ens visite l'alcalde perquè es puguen adreçar directament a ell. Així que quan arribi la convocatòria d'aquest mes de maig, els informarem una setmana abans, com també si escolten Ràdio Alcoi de dilluns a diumenge, coneixeran que la nostra graella també, quan ve el batlle, ho anunciem amb eixes falques. Com també sol ser repetitiu en la nostra emissió, la falca per a participar en suia és la ràdio, el número de telèfon. Jo ara el recordo, queda un minutet, però si volen participar, 96 652 62 76.

0: de sempre, el futbol ja no dius, no pots dir, ostres, no, ja no tenim que res a fer ni viatgem, pa què? No, perquè clar, és ixe 0-1 en la primera mitja hora, que és el que es va passar a ells, van fer ixe 0-1 i ja se'ls va anar tot de cara. Per tant, això, jo crec que també poder clavar ixe 0-1 al principi, jo crec que centraria també els dubtes, perquè això, perquè ells no es van demostrar super superiors al rival. Per tant, opcions, jo crec que sense ser super il·lusió fusionats, jo crec que les tenim, alguna opció.
1: Si lo dices tú, hay más posibilidades.
0: Sí, damunt, que tu saps que jo sempre soc molt derrotista, però vamos, és que lo que van veure. Al final, Marcos i jo, tu saps, ahí en la retransmissió, es que l'Alcoyano, jo, bueno, sí, Marcos, però és que, o sea, no vam estar gens bé, però és que també el rival tampoc. Si bé hagués vist un superrival en un delanter centre, qui va ser, qui era el delanter centre, no ho sabem, perquè és que no, pràcticament no la va tocar el baló, i en el centre del cap, pues, bueno, sí que van fer una bona faena. Després, per exemple, l'entrenador d'ells també molt prudent. Dia, bueno, hemos llegado al descanso, estamos 0-2. Diu, però jo en ningún momento doy la campana de que estemos clasificados ya. I l'home allí també va estar molt acertat.
1: Una de las cosas que más me gustó, Paco, fue el final del partido, que la gente aplaudió al equipo. Yo no sé si es un poco ya en reconocimiento a toda la temporada, porque pierdes 0-2 y hay formas de perder. Esta no fue buena, pero yo creo que sabiendo todos que era muy difícil que el Alcoyano vuelva a jugar en el Collao, yo creo que ahí la gente como que despidió al equipo con honores a pesar de la derrota. Yo estoy seguro que no va a ser la última, posiblemente, pero sí que es verdad, Paco, que el trabajo de todo el año ayer se agradeció, ¿no?
0: Sí, totalmente. Yo creo que es que siempre lo diem, pero es que es verdad, cuando va a comenzar esta temporada, yo creo que va a querer firmar, ¿no? El clavas así entre sin primers y el poder tiene este partido de playoff, estar clasificados para la Copa del Rey, cuando eso es un proyecto que comenzaba de cero, ¿no? De menos 20, porque es que no había res, absolutamente. Era un erial el que era el club, i per tant això, jo crec que s'ha fet un bon treball, que sí, que ojalà pues, haguem guanyat tots els partits 5-0 i fórem el Sant Andreu i estiguem ja classificats directe, no ha pogut ser, però bueno, des de les limitacions que tenia el club en tots els aspectes d'infraestructura, de diners, sobretot, està clar que la pasta és molt important, pues, jo crec que s'ha fet un treball molt serio, molt des de la propietat, fins a l'entrenament, la plantilla, i en això jo crec que no es pot dir res en contra. En ningú moment has vist ninguna mala cara, ni passar, ni mal gesto. S'ha fet tot el que s'ha pogut i bueno, hem arribat fins a aquest 0-2, però bueno, qui sap si en Madrid el milagro, no? Madrid milagro, ojalá, sí. Vore.
1: ¿Cuál crees tú, lo último, que puede ser la clave para... Para el domingo.
0: Sí, jo crec que simplement ser un poc l'equip que m'està bé, un equip molt serió darrere, en el que pràcticament no ens han creat ocasions, i si l'han creat el porter també, que Unai Marino pues, ha estat a un gran nivell, també pues, el pobre li van tirar dos voltes, li van fer dos gols, tampoc va ser el Superman que tots esperàvem, però bueno, que simplement en que eixa seguretat defensiva la mantinguem com ho han fet els últims partits, i a partir d'ahir l'atac és el nostre cavall de batalla, perquè està clar que marquem molts poquets gols, no tenim eixe delanter centre que quan hi Joan, pues Joan Piera pues, en eixa baixa forma que té, per tanta lesió que ha tingut, pues, el xaval fa el que pot, i els demés, pues, Iniesta actua ahí més de nou, però fa també el que pot. Per tant, això, tindre un peliu de punteria en atac, crear 4, 5, 6 ocasions, fer-ne una, anar-te en el descans 0-1 i a partir d'ahí pues, un gol es pot fer, no? Jo crec que eixa opció, com a mínim la pròrroga, que després sí que és veritat que hem de marcar, perquè si no es classificaria el Sanse per millor classificació. Jo crec que no és una cosa impossible, però bueno, per això l'equip ha d'estar a molt bon nivell, que no va estar esta setmana.
1: I a veure si los sobretot els delanteros que estan sent molt criticats, a veure si no es tapen la boca, claro. I en el millor moment marcan, sí, el gol, aunque sea uno, pero para clasificarnos y demás. No, porque es verdad que, vamos, ayer era curioso lo que decíamos, Castellón B está jugando un playoff de descenso.
0: Sí, lo han comentado.
1: Y a nosotros, que nos falta un delantero, no está nuestro, el
0: Rubén Catalán.
1: Rubén, ¿no? Lo que, claro. Y lo que está perdiendo el jugador. Claro. De, sí, está ganando más económicamente, pero bueno, la circunstancia que, por cierto, perdieron 2-3 contra la Unión Social.